0: Ràdio Marina.
1: Són les 5.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: 360.
1: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
2: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi, venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
1: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
2: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí, que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries especialment bé.
1: O te vas imaginar com a zombi. Bueno, que a vegades ho faig,
2: Vas una mica zombi, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Matí 360.
1: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
2: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
1: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
2: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí. Que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries especialment...
1: Què et fa pensar que m'agraden els zombis?
2: Especialment bé.
1: O te m'has imaginat com a zombi. Bueno, que a vegades ho vaig, ho
2: vas. Vas una mica zombi, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Busques una oportunitat diferent? Mugacar Girona estarà present a Expocasió amb ofertes, descomptes i preus de fira en tota la seva gamma de vehicles d'ocasió i quilòmetre zero de les marques Mazda, Omoda, Jaeco, Shangan i Lepas els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocasió Girona, a Fornells de la Selva.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
2: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
4: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
6: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
7: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi, venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
6: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
7: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí. Que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries especialment...
6: Què et fa pensar que m'agraden els zombis?
7: Especialment bé.
6: O te m'has imaginat com a zombi. Bueno, que a vegades ho vaig, eh? Ho vaig, perquè...
7: Vas una mica zombi, sí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Després d'una setmana de fortes tempestes al nostre territori, hem decidit que el tema principal de la nostra enquesta seria la pluja. La primera proposta de la setmana era un tema del 2017 des d'un àlbum anomenat Good Girl Gone Bad, el tercer àlbum d'estudi de Rihanna. El seu Umbrella, un dels hits més coneguts d'aquesta artista. S'ha endut el 19% dels vostres vots a Instagram i a Telegram. En segona posició aquesta setmana ha quedat Prince. Sisè àlbum d'estudi al costat de la seva banda The Revolution. Era l'any 1984 i tots ens vam enamorar d'aquell meravellós Purple Rain. 30% dels vostres vots. I l'optimisme, la vitalitat i la força d'aquesta gran cançó de l'any 1982 de Supertramp és la que ha assolit el pòdium des de l'àlbum Famous Last Words. Incombustible, Get It's Raining Again de Supertramp. Tot un clàssic aquesta setmana. Una cançó escrita Rick Davies i Roger Hodgson. Va ser la primera entrega, el primer senzill de l'àlbum, va arribar a la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units, a més d'aconseguir arribar al top 10 europeu. I una curiositat, aquesta cançó, com tots recordarem, conté una part d'una cançó infantil popular que es diu It's Rain, It's Pouring, que sonarà aquests propers 7 dies gràcies al 51% dels vostres vots. It's Rain Again de Supertramp és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Que bé que sonen els clàssics a Ràdio Marina. It's raining again. El gran superhit de Supertramp és la nostra cançó.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: La porta d'entrada, les finestres, terrassa, i mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica, des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
5: Marta, demà pàdel a les 5.
6: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
5: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dent.
7: A la salut bucodental, un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
8: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes. Ràdio
9: Marina. Matí 360.
10: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
11: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi, venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
10: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
11: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí, que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries especialment bé.
10: O te vas imaginat com a zombi. Bueno, que a vegades ho vaig,
11: Vas una mica zombi, sí.
9: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, dijous 15 d'octubre del 26.

0: Per si algú ho dubtava, continua sent la reina del pop i ho ha demostrat aquest 2026 amb nou disc, amb nou àlbum, noves propostes, com per exemple aquesta mateixa que coneixíem el passat mes d'agost, Dansteria. És Madonna. Amb ella comencem, 8 del matí, 4 minuts d'aquest dijous 15 d'octubre. Què tal, com esteu? Molt bon dia.
1: Matí 360.

recta final d'una setmana una mica estranya, amb 4 dies laborables. Dilluns recordem que va ser festa i vaja, doncs que ja estem acabant la setmana un altre cop. Una setmana, a més, en la que hem tingut a nivell, per exemple, del temps, a nivell meteorològic, una mica de tot. Hem tingut núvols, hem tingut alguna goteta, alguna precipitació molt, molt, molt feble en algun punt del territori, preludi del que segurament arribarà a partir del cap de setmana, encara una mica per concretar, però sembla que dissabte, sobretot, tindrem algunes precipitacions arreu de Catalunya. També hem tingut sol i temperatures realment una mica més altes altes del que tocaria per l'època de l'any, sobretot a les hores centrals del dia. Avui sembla que, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures es moderen una mica, les màximes no superaran els 22-24 graus segons la costa o l'interior a les hores centrals del dia, i de fet aquest matí ja s'ha notat una baixada de les temperatures mínimes. Us ho explicarem després amb la previsió del temps. Avui tenim, com cada dia, la informació, la darrera actualització de les notícies de la Selva i el Maresme, també amb alguns apunts de la informació d'àmbit general, un repàs a l'agenda d'activitats, la mobilitat i també les portades dels diaris, dels rotatius, per saber què titulen els principals diaris del país. Tot plegat amb la millor música del món, al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina i també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. Tot això en aquesta primera hora, perquè a la segona hora arriba la Montse Rico, com cada dia, amb l'actualitat musical i cultural, i també el DeLorean, aquesta màquina del temps especial que ens fa viatjar en el món de la música a tal dia com avui, però de fa uns quants anys. Comencem, doncs. Som la Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Comencem, com dèiem, amb l'actualitat, amb les notícies.

0: I us expliquem en primer lloc que centenars de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes. Els agricultors i ramaders denuncien que l'encariment del combustible i dels fertilitzants posa en perill la viabilitat de moltes explotacions. La mobilització impulsada per Unió de Pagesos també va reclamar menys burocràcia, més suport a les explotacions i el compliment de la llei de la cadena alimentària per evitar que els productors hagin de vendre per sota del preu de cost. Escoltem Raquel Serrat, que és coordinadora d'Unió de Pagesos, qui assegura que el sector està contra les cordes.
1: Hem mobilitzat aproximadament uns 200 tractors i comptem més de 1.000 persones que ens concentrarem. I som aquí perquè en qüestió de menys d'un any l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, que cada vegada que ens passa alguna cosa doncs, hem de recórrer als ajuts, sinó que el que necessitem són mesures estructurals que facin que la pagesia professional de Catalunya doncs, sigui un sector essencial i estratègic de país.
0: Des de Franciac, al nucli de Franciac, a Caldes de Malavella, una desena de tractors i un autocar es van desplaçar fins a la capital catalana per participar en la protesta. Bona part dels pagesos que van sortir de la selva eren joves preocupats pel futur del sector i per la desaparició progressiva de granges. Canviem de qüestió i parlem del Blanes Urban Fest. El concurs de grafiti i muralisme del BUF, del Blanes Urban Fest, reunirà aquest dissabte 31 artistes per transformar 21 espais al mur de l'Avinguda Europa del municipi. Dels participants, 12 són de Blanes. El concurs començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a 6:45 de la tarda. Els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dissabte, al vespre, i és una de les novetats d'enguany. El festival també inclourà exhibicions de dansa urbana, breakdance i skate, tallers de DJ i grafit i actuacions musicals. L'alcalde del municipi, la catedral de Blanes, Jordi Hernández, destaca que aquesta quarta edició posa especialment el focus en la joventut, però està pensada perquè en pugui gaudir tota la família. A més, remarca l'aposta clara del govern municipal per fomentar la cultura. L'escoltem.
2: I amb aquest Blanes Urban Fest, la quarta edició es consolida, fem algun petit canvi, aquesta vegada hem posat més el focus en el que és la joventut, agrair al Departament de Joventut i als organitzadors de la Nau 4 tota la seva col·laboració i també al Departament de Cultura que també han tingut a veure. Convido tothom a disfrutar, tot i que sigui una música o un estil més o menys jove, jo crec que tota la família pot disfrutar.
0: La jornada acabarà amb els concerts d'Emé, Sofia Gavana i Jota Tillo a partir de 6:45 de la nit. Aquesta quarta edició concentrarà totes les activitats en un sol dia i incorporarà una zona gastronòmica i de descans amb food trucks. 8 del matí, 10 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui, dijous 15 d'octubre.

La campanya dels mocadors solidaris de Santa Cristina a Lloret de Mar ha recaptat 8.130 euros per a la delegació local d'Oncolliga. Els diners es destinaran íntegrament a donar suport a les persones amb càncer i a les seves famílies. Enguany s'han venut més de 4.000 mocadors de color taronja al preu de 2 euros cadascun. Segons l'Ajuntament, la recaptació s'ha doblat respecte a l'edició anterior gràcies a la participació de la ciutadania i la implicació dels comerços locals. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Lloret, celebra aquest any el 21è aniversari. Va començar el 2005, millor dit, i des del 2014 destina els beneficis a projectes i entitats socials. Anem ara a Santa Coloma de Farners. El municipi ha completat l'inventari de les formes granítiques del Rocà, un dels espais naturals característics de la població. Els treballs han permès identificar i geolocalitzar més de 700 elements geològics en una superfície de més de 400 hectàrees. L'estudi l'ha dut a terme el Centre de Recerca i de Geologia i Cartografia Ambiental de la Universitat de Girona, que ha recorregut més de 120 quilòmetres de terreny. La prospecció s'ha concentrat en els sectors dels esquells del Begís, Sant Iscle i Sant de Victòria de Saureda, així com en zones properes. L'Ajuntament de Santa Coloma destaca el bon estat de conservació d'aquestes formacions rocoses, afavorit pel relleu abrupte i la dificultat d'accés a alguns indrets. Aquesta nova fase completa i amplia l'inventari que es va començar a elaborar entre els anys 2019 i 2020. I abans de la informació general, destaquem que el gabinet de comunicació del Girona Futbol Club ha rebut per segon any consecutiu la Mosca Borda del Col·legi de Periodistes de Catalunya de Girona. Es tracta d'un premi que els professionals gironins atorguen per votació a les persones o institucions que més dificulten la seva feina. El gabinet de comunicació del club ha obtingut el 35,56% dels vots i ha decidit no recollir el guardó, tot qüestionant la transparència del procés. Entre els nominats també hi havia el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que ha quedat en quarta posició amb el 14,86% dels vots. Pel que fa als reconeixements positius, la Mosca Grossa ha estat per Francesc Sánchez Carcassés, el director artístic del Festival Festiu de Calonja. La cantant Sílvia Pérez Cruz també ha rebut la Mosca de Sant Narcís per la seva trajectòria artística. Els premis s'han lliurat aquest dimecres al vespre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Vuit i 12 minuts, informació d'àmbit general. La UGT de Catalunya ha convocat dues jornades de vaga al sector dels supermercats i autoserveis d'alimentació per als dies 24 i 31 de desembre, coincidint amb la campanya de Nadal. El sindicat reclama millores salarials i laborals davant la falta d'avenços en la negociació del conveni col·lectiu amb les patronals. Una de les principals reivindicacions és un increment salarial del 4% anual, acompanyat d'una clàusula de revisió per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu. Abans de les jornades de vaga, la UGT també ha convocat una concentració dimarts vinent, el 20 d'octubre, davant de Foment del Treball per pressionar les patronals i reclamar un acord que millori les condicions dels treballadors del sector. I en clau internacional, els Estats Units estudien imposar una taxa d'uns 180.000 euros als vaixells amb bandera espanyola per cada viatge. La proposta l'ha fet la Comissió Marítima Federal Nord-Americana a l'administració de Donald Trump, que també podria limitar l'entrada de mercaderies procedents d'Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha impedit l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes a Israel. Les possibles restriccions comercials podrien afectar sectors com la perfumeria, la cosmètica, els olis, la ceràmica i els productes alimentaris. De moment es tracta d'una proposta i no d'una mesura aprovada. I acabarem el bloc de notícies amb la previsió del temps per aquest dijous. Una previsió que ja us avançàvem al principi del programa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui tindrem dia majoritàriament assolellat, però també amb alguns intervals de núvols. Temperatures màximes que avui se situen entre els 22 i 24 graus a les hores centrals del dia. Per demà s'espera un ambient una mica més assolellat a l'espera d'aquest canvi de temps del cap de setmana que pot portar algunes pluges. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora als butlletins informatius de Ràdio Marina i als nostres canals de WhatsApp i Telegram. Anem a fer un cop d'ull a la mobilitat al territori. Aquesta hora del matí és un quart de nou del matí.

Ens fixem ara mateix en un punt concret de les comarques gironines, la Nacional 2, a l'alçada de Fornells de la Selva, entre els quilòmetres 710 i 711, la carretera està tallada en els dos sentits de la marxa per un accident que ha tingut lloc a aquesta primera hora del matí. L'avís és de una mica més de dos quarts de 8 del matí, carretera tallada Nacional 2 a l'alçada de Fornells de la Selva. Per tant, si us desplaceu cap a comarques gironines, des de la Selva Marítima o des del Maresme, tingueu en compte aquest tall de carretera a la Nacional 2 a Fornells de la Selva. Si anem a la C60, la via que connecta el Maresme amb el Vallès, a la Roca del Vallès hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord, en sentit Granollers. També tenim a Badalona, tram final de l'autopista del Maresme, concretament és la C31, a Badalona, 4 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. I també tenim circulació amb retencions, com cada dia laborable, a les entrades de l'àrea metropolitana de Barcelona, venint des de la Selva i el Maresme, en vies com les rondes de Barcelona, de Val i Litoral, i també el Nus de la Trinitat. Circulació també intensa, com cada dia, a altres vies del territori, com la carretera de Blanes a Tordera o la Nacional 2 en algun punt de l'Alt Maresme. Pel que fa a Rodalies, ara mateix Rodalies de Catalunya informa del servei de tren que es presta de la RG1 entre Portbou i Massanet-Massanes. A partir de Massanet-Massanes fins a l'Hospitalet, és a dir, pràcticament tot el recorregut del Maresme, es fa amb trens de la línia R1. És, de moment, l'únic avís que hi ha per part de Rodalies de Catalunya pel que fa a les línies que travessen el nostre territori.

Era a principis dels 2000 quan triomfava aquest tema de Sophie Ellis, Dexter, Murder on the Dance Floor. 8:25, anem amb l'agenda d'activitats, algunes de les propostes d'oci cultural al territori per als propers dies.

Ara parlem a les notícies. Comencem a Blanes destacant el proper dissabte una nova edició del Blanes Urban Fest amb música urbana, gastronomia i concurs de grafiti i muralisme. També destaquem a Lloret aquest divendres i dissabte la Fira de les Bruixes, la 5a edició, a la plaça Pere Torrent. I també fins al 31 d'octubre a la sala d'exposicions de la biblioteca hi ha l'exposició de les fotografies participants a la 30a edició de Monfoto. A Pineda, aquest diumenge hi ha la marxa popular contra el càncer a partir de les 10 del matí a la plaça de les Mèlies, sortida a la plaça de les Mèlies, i també a Tordera aquest dissabte, 17 d'octubre, Fira del Conte de Tordera a la plaça de l'Església amb diverses activitats. A Sant Hilari, aquest cap de setmana, Fira Guilleries amb activitats diferents com gastronomia, demostracions d'oficis i la 54a tallada de troncs com a tancament de fira. També destaquem a Sils el proper diumenge a la trobada de bicicletes antigues i clàssiques de 9 del matí a 2 de la tarda al passeig de Sant Cosme i Sant Damià. I a Massanet continua la programació de la 7a edició del Festival Octubre fins al 18 d'octubre.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
2: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
1: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
3: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, el Blanes Urban Fest porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
4: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Ràdio Marina. Matí 360.

Doncs ara feia temps que no sentíem aquesta cançó de Alanis Morissette, Thought It Through. És un tema de la primera meitat dels 2000, d'any 2004, quan sonava amb la seva fantàstica veu, com sempre, per altra banda. 3 minuts passant de 2:15 de 9 del matí, ara arriba Dua Lipa.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Després del sou de Susan Vega amb el seu look, anem ara a fer un cop d'ull a les portades dels rotatius dels diaris en paper d'aquest dijous 15 d'octubre. Comencem per Diari de Girona. Diu en portada: la taxa d'inflació a Girona es dispara fins al 5,5%. Els carburants encarits per la guerra de l'Iran situen l'IPC en el nivell més alt des del febrer del 2023. I també una altra qüestió que tracta el rotatiu gironí en portada. Diu així: l'escola de les Llosses ha de tancar només 15 dies després de reobrir. Una altra qüestió, un tercer titular que destaquem de Diari de Girona avui dijous: demanen 12 anys per un acusat de violar una dona afectada per l'alcohol. Anem amb els rotatius d'àmbit estatal. La Vanguardia, amb foto en portada, diu el titular: el camp surt al carrer. Els pagesos catalans han reprès les protestes contra l'augment dels costos de producció i l'acord del Mercosur. També es fan ressò de la inflació, del repunt de la inflació, que diu en titular de La Vanguardia: la inflació al 4,9% fa tema per les pujades de preus al cistell de consum. I també destaquen a La Vanguardia que Margarita Robles serà la número 2 de Sánchez per Madrid. Anem amb el periòdico. La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable. També una altra qüestió que tracta el diari barceloní en portada. Diu així: el Tribunal de Comptes també amnistia la responsabilitat comptable de l'1 d'octubre i la jutge del cas Andic crida a declarar Miquel Roca com a testimoni. Acabarem amb el diari Ara, que en clau internacional titula: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. També destacant en portada l'Ara: alta velocitat una setmana fins que es recuperi de l'incendi. I sobre les eleccions generals, publiquen una estimació del CEO del Centre d'Estudis d'Opinió amb el següent titular: el PSC guanyaria les eleccions amb Esquerra i Vox a l'alça i Junts i Comuns a la baixa.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
4: A Girauto creixem gràcies a tu. La teva confiança és el motor que ens fa millorar cada dia.
5: Fem un pas endavant i estrenem noves instal·lacions amb més estoc de vehicles d'ocasió. Ens traslladem a una nau completament nova, a només 500 metres d'on érem, davant els bombers de Girona.
4: Ens trobaràs al carrer Joan Torró i Cabretosa número 10.
6: I els dies 16, 17 i 18 d'octubre estarem a Expocasió Girona.
7: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
8: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Actualitzem la informació de mobilitat d'aquesta hora del matí. La Nacional 2 a Fornells de la Selva continua tallada en un tram d'un quilòmetre per un accident que ha tingut lloc, a primera hora del matí. L'avís s'ha donat a pocs minuts després de dos quarts de vuit del matí. També tenim circulació amb retencions a la Nacional 2 entre Tordera i Maçanet de la Selva en un tram de 3 quilòmetres en sentit Girona, en sentit nord. Per altra banda, circulació també amb retencions a la C60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, a la salda de la Roca del Vallès, 2 quilòmetres de circulació amb retencions, com dèiem, en sentit Granollers. I també, per altra banda, a la C31, tram final de l'autopista del Maresme, ara ha baixat una mica la retenció, és de 2 quilòmetres a Badalona en sentit Barcelona. Per altra banda, també, com cada dia, circulació complicada a l'hora d'accedir a l'àrea metropolitana de Barcelona des de la Selva i el Maresme, a les rotes de Dalt i Litoral, i també al Nus de la Trinitat. Un altre punt també a les comarques gironines conflictiu, ara actualitzat pel Servei Català de Trànsit, circulació amb retencions a l'AP7 en un tram de 4 quilòmetres entre Vilablareix i Aiguaviva, també en sentit Girona. Per altra banda, circulació com cada dia també intensa a vies del territori, com són la carretera de Blanes a Tordera o també la Nacional 2 al seu pas per alguns punts de l'Alt Maresme. Pel que fa a Rodalies, de moment Rodalies de Catalunya informa de diverses afectacions a la línia R11, amb circulació amb demores de 15 minuts de mitjana a causa de limitacions de velocitat establertes, segons parla Rodalies de Catalunya, i també amb dos dels primers trens de primera hora que sortien de Barcelona a Sants que circulen amb retards de 26 i 47 minuts respectivament. I per altra banda, la línia RGU presta servei ferroviari entre Maçanet, Massanes i Portbou, però entre Maçanet i l'Hospitalet, la resta del recorregut bàsicament pel Maresme, presenta una restricció i s'ha de fer

0: els costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes. Els agricultors i ramaders denuncien que l'encariment del combustible i dels fertilitzants posa en perill la viabilitat de moltes explotacions. La mobilització impulsada per Unió de Pagesos també va reclamar menys burocràcia, més suport a les explotacions i el compliment de la llei de la cadena alimentària per evitar que els productors hagin de vendre per sota del preu de cost. Escoltem Raquel Serrat, que és la coordinadora d'Unió de Pagesos i que assegura que el sector està contra les cordes.
1: Hem mobilitzat aproximadament uns 200 tractors i comptem més de 1.000 persones que ens concentrarem. I som aquí perquè en qüestió de menys d'un any l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, que cada vegada que ens passa alguna cosa doncs, hem de recórrer als ajuts, sinó que el que necessitem són mesures estructurals que facin que la pagesia professional de Catalunya doncs, sigui un sector essencial i estratègic de país.
0: Des del nucli de Franciac a Caldes de Malavella, una desena de tractors i un autocar es van desplaçar fins a la capital catalana per participar en la protesta. Bona part dels pagesos que van sortir de la selva eren joves preocupats pel futur del sector i per la desaparició progressiva de granges. Canviant de qüestió, també us expliquem avui que el concurs de grafiti i muralisme del Blanes Urban Fest reunirà aquest dissabte 31 artistes per transformar 21 espais del mur de l'Avinguda d'Europa del municipi. Dels participants, 12 són de Blanes. El concurs començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a 6:45 de la tarda. Els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dissabte al vespre. Aquesta és una de les novetats d'enguany. El festival també inclourà exhibicions de dansa urbana, breakdance, skate, tallers de DJ i grafiti i actuacions musicals. L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, destaca que aquesta quarta edició posa especialment el focus en la joventut, però està pensada perquè en pugui gaudir tota la família. A més, remarca l'aposta clara del govern per fomentar la cultura. Escoltem l'alcalde Jordi Hernández.
2: I amb aquest Blanes Urban Fest, la quarta edició es consolida, fem algun petit canvi, aquesta vegada hem posat més el focus en el que és la joventut, agrair al Departament de Joventut i als organitzadors de la Nau 4 tota la seva col·laboració i també al Departament de Cultura que també han tingut a veure. Convido tothom a disfrutar, tot i que sigui una música o un estil més o menys jove, jo crec que tota la família pot disfrutar.
0: La jornada acabarà amb els concerts d'Emé, Sofia Gavana i J. Tillo a partir de 9:45 de la nit. Aquesta quarta edició concentrarà totes les activitats en un sol dia i incorporarà una zona gastronòmica i de descans amb food trucks. 4 minuts i les 9. Parlem d'altres qüestions també avui. La campanya dels mocadors solidaris de Santa Cristina a Lloret de Mar ha recaptat 8.130 euros per a la delegació local d'Uncollí. Els diners es destinaran íntegrament a donar suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Enguany s'han venut més de 4.000 mocadors de color taronja al preu de 2 euros cadascun. Segons l'Ajuntament, la recaptació s'ha doblat respecte a l'edició anterior gràcies a la participació de la ciutadania i de la implicació dels comerços locals. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de Lloret i l'Associació de Comerciants de Lloret, celebra aquest any el 21è aniversari. Va començar el 2005 i des del 2014 destina els beneficis a projectes i entitats socials. I Santa Coloma de Farners ha completat l'inventari de les formes granítiques del Rocà, un dels espais naturals característics del municipi. Els treballs han permès identificar i geolocalitzar més de 700 elements geològics en una superfície de més de 400 hectàrees. L'estudi l'ha dut a terme al Centre de Recerca de Geologia i Cartografia Ambiental de la Universitat de Girona, que ha recorregut més de 120 quilòmetres de terreny. La prospecció s'ha concentrat en el sector dels esqueis del Begís, Sant Iscle i Santa Victòria Sauleda, així com en zones properes. L'Ajuntament destaca el bon estat de conservació d'aquestes formacions rocoses, afavorit pel relleu abrupte i també per la dificultat d'accés a alguns indrets. Aquesta nova fase completa i amplia l'inventari que va començar a elaborar entre els anys 2019 i 2020. Un apunt ràpid de comunicació. El Gabinet de Comunicació del Girona ha rebut per segon any consecutiu la Mosca Borda del Col·legi de Periodistes de Catalunya de Girona. Es tracta d'un premi en què els professionals gironins atorguen per votació a les persones o institucions que més dificulten la seva feina. El club ha obtingut el 35,56% dels vots i ha decidit no recollir el guardó, tot qüestionant la transparència del procés. Entre els nominats també hi havia el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que ha quedat en quarta posició amb el 14,86% dels vots. Pel que fa principals reconeixements positius. La Mosca Grossa ha estat per Francesc Sánchez Carcassés, el director artístic del Festival Festiu de Calonja, i la cantant Sílvia Pérez Cruz ha rebut la Mosca de Sant Narcís per la seva trajectòria artística. Els premis s'han lliurat aquest dimecres al vespre al Centre Cultural La Mercè de Girona.

0: I acabarem amb la previsió del temps per aquest dijous. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que parla avui de dijous amb domini del sol, però també amb alguns intervals de núvols. Les temperatures màximes avui se situen entre els 22 i els 24 graus a les hores centrals del dia, una mica més baixes que els darrers dos dies. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram. Arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dijous 15 d'octubre.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Doncs si el dimarts era dilluns, dilluns, dimarts, avui que som dijous, divendres, o no, som dijous directament?
1: Dijous, divendres, no.
0: És que allò, per allò que la setmana és curta, no?
1: No, no, perquè demà hem de venir, no? O tenim festa? No, demà hem de venir. Avui és dijous, dijous. Avui és dijous, dijous. Avui és dijous, dijous, no enredis el personal. Que si no, imagina't, imagina't la que es pot liar.
0: Ja és difícil en setmanes com aquesta, sabent el dia que vius, no?
1: Oi, sí, oi, sí, és complicat, és complicat. La veritat és que ara estàs parlant d'aquesta mobilització, aquests, devia ser bastant èpic, aquests 200 tractors entrant a Barcelona, molts d'ells de terres gironines, 1.000 persones mobilitzades per... Bé, jo què sé, és que clar, ha de ser molt complicat, perquè treballar amb segons quines condicions, amb una inflació disparada al 4,5%, que s'enfila fins a, no sé, jo crec que són xifres que no teníem des de fa molt i molts anys.
0: Des del 23, sí.
1: Les pujades dels carburants és que és totalment... insufrible, o sigui, tota la nostra solidaritat. A això hem d'afegir una cosa, una notícia que acabo de saber. Atenció, que pinten bastos, perquè hi ha una nova mobilització, un nou anunci d'aturada en aquesta ocasió als supermercats.
0: Sí,
1: atenció a les dates, atenció a les dates.
0: Nadal.
1: 24 i 31 de desembre. Mm.
0: Sí. Bueno, és que ja t'he dit jo que tindrem un final d'any una mica mogudet. La mobilització, bueno, primer la dels pagesos, no?, que parlaves ara mateix. Mm-hmm. Després tenim la convocatòria de vaga general,
1: sí,
0: pel dia 11 de novembre, si no m'equivoco.
1: Exacte. I després, tenim eleccions.
0: I després tenim aquesta nova
1: aturada.
0: Aturada als supermercats.
1: Als supermercats, els dies 24
0: no, si no,
1: i 31.
0: Estarem
1: haurem d'apuntar-ho a l'agenda per anar a comprar, doncs, no sé, 10 dies abans o un mes, perquè és que, si no, serà molt complicat, la veritat.
0: Mira, ara has fet una... Sí, ara comentarem això, no? Però és curiós, no? Perquè les mobilitzacions, precisament, estan pensades, doncs, per tenir visibilitat com a sector, per fer visible una protesta, no? un malestar, i fer unes reivindicacions. I clar, també han perdut una mica el sentit amb el pas dels anys, no? Perquè en principi les mobilitzacions estaven...
1: Bueno, depèn de com ho vesteixis.
0: Sí,
1: perquè
0: estaven previstes, les darreres
1: mobilitzacions
0: perjudicar les empreses.
1: Han provocat un avançament de les eleccions,
0: Sí, sí. Bueno, però estava una mica tot molt amb pinces,
1: Vull
0: dir que qualsevol cosa
1: el
0: podia fer caure.
1: Però
0: ja,
1: vaja, va estar...
0: Però el que vull dir és que en el cas aquest dels supermercats, el que passarà és que sortiran perjudicats els supermercats? No. Perquè ara tu mateix ho dius, no? O sigui, anirem a comprar tots en un altre moment.
1: Sí, serà una mica, doncs, això.
0: Serà caòtic.
1: Són les compres
0: les compres
1: de darrera hora sí que seran caòtiques.
0: Sí,
1: per tots aquells, doncs, que sempre en el darrer
0: anem
1: amb els carros allò a rebentar perquè teníem un sopar per 15 persones.
0: Com
1: val.
0: Jo. Sí.
1: Això sí que serà caòtic. El que falta, doncs, és una mica d'agenda, una mica de previsió. A veure, el que tampoc pot ser... Doncs és que, clar, els preus, doncs, es pugin d'una manera desorbitada en tot, en tots els sectors, perquè
0: sí.
1: Els aliments, Déu-n'hi-do, jo no sé tu, però jo ho noto moltíssim, bueno. amb el tema de la bossa, del carro de la compra.
0: Hi ha dades molt clares, vull dir, en els últims 3 anys la cistella de la compra ha pujat més d'un 30%.
1: Exacte.
0: I
1: els salaris es queden allà com estan.
0: És una dada.
1: La gent, doncs, estem una mica ja... Una mica saturats. Alguna cosa haurem de dir, potser alçar la veu? A veure... també hem comentat moltes vegades que hem trobat a faltar una mica de...
0: De malestar, no?
1: Exacte. O almenys manifestar-ho. A veure què passa.
0: Què? Vols començar amb alguna cosa en concret?
1: Doncs vull començar, doncs sí, amb alguna cosa alegreta, perquè jo, si a la primera cançó em poses una balada, ja el soufflé em baixa i ja està.
0: Sembla que no ho conegues. Jo no em posaré una balada a les 9
1: del matí. Oi, bueno, ets capaç de posar-me la de Celine Dion, tu.
0: Dion, podria ser dit una altra cosa.
1: Jo sé que tu ets fan.
0: Sí, fan número 1, sí. Va bé aquesta?
1: Sí.
0: Ah, vinga.
1: Vinga.

0: encara que és una cançó d'estiu, encara crec que el discurs és vàlid, eh? En segons quins moments del dia. Ahir al migdia feia una calor.
1: Sí, era horrorós, eh? De veritat, jo ja no puc més, eh? Que... Mira, vull tancar el ventilador a la caixa fins a lluny. En sèrio, eh?
0: Banda Neon i Buos, amb, jo crec que és una de les cançons de l'estiu indiscutiblement d'aquest 26.
1: Totalment, i un dels grups, també, d'aquest 2026, sí, Déu-n'hi-do, sí. Que s'han menjat 60 concerts, que es diu aviat.

0: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

0: Les 9 i 20 minuts, no parlem de música, no parlem de cultura, parlem d'una iniciativa que parlàvem la setmana passada als serveis informatius i que ara ens amplies i que és molt, molt interessant.
1: Doncs sí, perquè les estrelles avui no caminen per catifa vermella. Les estrelles no caminen ni per Sitges, ni per la propera setmana doncs al Maresme Film Festival. No, la setmana que ve no, queden uns 10 dies o una cosa així.
0: Finals la setmana que ve, sí.
1: Sí, finals,
0: sí. Darrer cap de setmana, sí.
1: Ah, doncs sí. No, no caminen per catifa vermella, però sí que venen a casa nostra de manera recurrent i perquè encara vinguin més sovint s'ha impulsat el que deies, una iniciativa que s'ha batejat com les estrelles del mar. Què és això? Doncs mira, ara ho explico. M'ha semblat una idea molt original i molt divertida. Mira, els 5 grups d'acció local pesquers de Catalunya, amb l'acrònim GALP, han posat en marxa les estrelles del mar. Què és això? Doncs és una iniciativa educativa que vol apropar doncs, el peix de proximitat als infants i a les famílies i fomentar-ne el consum dels més petits. Entre els impulsors hi ha el grup d'acció local pesquer Costa Brava, juntament amb els GALP Costa Central, Marina de Llevant, Mar d'Ebre i Costa Daurada. Una iniciativa que està cofinançada per la Generalitat i la Unió Europea. I per aconseguir aquesta fita, el que dèiem, han tingut una idea, mira, jo crec que ben original i sobretot divertida. La campanya transforma els peixos i marins del litoral català en personatges amb personalitat i superpoders. O sigui, la versió del Bob Esponja, però a la catalana. A la catalana.
0: I amb maresmenca i també de blanenca.
1: Exacte, exacte. Mira, per exemple, l'anxova és la més salada, ja me l'estic visualitzant, quin podria ser doncs, el seu dibuix, la seva això, personificació en dibuix animat, seria molt divertit. L'orada, la fina i elegant. El llobarro, el modernet. Això és... La canana, l'artista. I l'escamarlà, el rebel.
0: Sí.
1: El saïtó...
0: Sí,
1: sí, pels preus, perquè s'escapa, no?
0: I perquè és una mica enrevessat, també, de manipular.
1: D'agafar i de manipular. Però aquí no queda la cosa. A veure, ens queda un, sí, el saïtó és el turista. Ja me l'imagino, no sé, me l'imagino així amb bermudetes i amb un, no sé, amb ulleres de sol, per exemple, no sé.
0: I amb un barret, no?
1: Exacte.
0: D'aquests de
1: mexicano.
0: Sí, exacte.
1: No sembla divertit, la veritat és que em sembla
0: una iniciativa molt original
1: i a més molt gràfica, no? És allò de que els nanos doncs puguin veure, sobre un paper, sobre una imatge. Llàstima que d'això, a veure si prospera i la cosa avança, perquè estaria molt bé doncs fer un producte d'animació basat en els nostres peixos de costa. A veure, a través d'aquest univers de personatges de ficció, això, els nens doncs es poden apropar, poden descobrir d'una manera lúdica les característiques de les diferents espècies, el seu hàbitat i també les seves propietats nutricionals, que això és el més important. Aquest és l'objectiu final, afavorir el consum habitual de peix de proximitat a les llars catalanes i presentar-lo així embolicadet com una opció accessible, atractiva per a tota la família. Un dels principals eixos de les estrelles del mar és el treball a les aules i tenen a la seva disposició, a més, materials pedagògics, activitats gratuïtes sobre les espècies del litoral català, l'alimentació saludable, el producte de proximitat i el que és també molt, molt important per transmetre a les properes generacions la protecció del medi marí.
0: Doncs això organitzat, com deies, pels GALP, pels Grup d'Acció Local Pesquer de Catalunya, de tot Catalunya.
1: Sí.
0: Aquí, el de Costa Brava, hem de dir que formen part la Conferència de Pescadors de Blanes, per exemple, la Conferència de Pescadors Arenys de Mar i d'altres estaments i entitats de tot el territori, del Maresme i també de la Costa Brava. Ajuntaments, per exemple, també formen
1: part. Sí, sí, sí. Ens falta el POP, el POP de Costa.
0: El POP, sí, el POP seria un el candidat. Què seria? El Liante, no?
1: O... Sí, no sé. O el Marranet, perquè és que és allò de que deixa
0: anar. Amb la tinta, no?
1: Sí, ens falta el POP de Costa, però bé, ja tenim el saïtó que ens representa, o la gamba blanca, o no sé. La veritat és que anem afegint nous personatges a aquesta... Ei, productors, aquí hi ha una sèrie, eh?

0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Descobreix a Expocació Girona la gamma SUV d'Ebro de gerència. Quilòmetre zero i ocasió des de 19.990 euros. Ara amb fins a 7 anys de garantia i etiqueta Eco. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre trobaràs Quadis Ebro a Expocació Girona, a Fornells de la Selva.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: La Masia Tordera.
6: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Jo diria que és el primer disc del Sidoní íntegrament en català, perquè sí que havíem fet alguna cosa, alguna col·laboració, no?, amb els Love of Lesbian.
1: I a més a més, força recent, eh? Vull dir...
0: Sí, exacte, d'aquest any. Sí,
1: és
0: sí.
1: Aquest, és de... No, no, no, dic les col·laboracions, que són força recents, perquè sempre doncs, a l'indi doncs, d'aquesta banda hi ha estat en castellà, i sí, és la primera aportació total, íntegra, en català. Primer àlbum en català del Sidoní.
0: Els vaig
1: I
0: veure...
1: la veritat és que molt bé, molt bé.
0: Els vaig veure a principis d'any a la Sala Apolo, a Barcelona.
1: Sí.
0: Aquesta va ser una de les cançons, evidentment, que van interpretar. Però t'he de dir que no el vaig gaudir, aquell concert, gaire, eh?
1: Ah, no?
0: No, no, no, sonava molt malament. I no crec que fos pel grup, no sé qui hi havia, però saps aquells concerts que...
1: Sí, de vegades
0: sonen...
1: passa.
0: El so és dolent?
1: A mi em va passar amb l'Elton John, imagina't.
0: Ostres!

0: Pugem al DeLorean.
1: Pugem al DeLorean, que el nostre cotxe...
2: Després
1: ah, no, anava a dir que el nostre cotxe esportiu que sempre sona bé, perquè ell s'assegura que les aturades... No, és que el tio és molt professional.
2: Sí, no, però t'anava a dir, però com pot sonar malament Elton John?
1: Doncs mira, sonant.
2: I això em recorda també una temporada que hi va haver, s'ho va sortir als mitjans i tot, no? Una sèrie de concerts dels Coldplay de fa uns quants anys, mm-hmm. que també sonaven molt malament.
1: Sí, sí, fatal. Allà una, o no sé si és que no havien mirat el tema de... El so rebotava, en fi, terrible. Va ser... Buf. De fet, va sortir als mitjans, eh? Vull dir que...
2: Sí, no? També.
1: Sí. Ah. Molt malament.
2: Molt malament.
1: Va, que
2: el
1: marxem.
2: DeLorean, que sempre sona bé.
1: Que avui anem forts, eh? Va, prepara't. Dale.
2: Ah, l'he dit ja? Sí, va.

0: aquests riffs de guitarra que ja auguren que avui parlem de metal. Mira, mira. Mira com sona això.
1: Tu salsa, eh?
0: 15 d'octubre de l'any 1981 neix la banda metal Metallica a Los Angeles, però en base a San Francisco des del febrer del 1983. Estem parlant d'un dels referents del metal, una banda que va ser fundada per Lars Ulrich i James Hetfield, als quals se'ls uniria Lloyd Grant i Ron McGubney. Però, atenció, aquests no són els components actuals, i és que aquesta banda no només s'ha bellugat molt, sinó que ha bellugat també tots els seus integrants, i ara direm per què. Mira, aquests darrers, el Lloyd Grant i el Ron McGubney, van ser substituïts pel guitarrista Dave Mustaine i el baixista Cliff Burton. Mustaine va ser acomiadat un any després d'ingressar a la banda a causa de la seva addicció a l'alcohol i la seva actitud violenta, i va ser substituït per Kirk Hammett. El 1986, la mort de Cliff Burton en un accident d'autobús a Suècia va provocar l'entrada al grup de Jason Newsted, que 15 anys més tard seria reemplaçat després de la seva deserció pel baixista Robert Trujillo.
1: Quin batibull, no? Quina banda...
0: Entra, surt.
1: Jo diria que és una banda molt dinàmica, no?
0: Sí, molt dinàmica, sí, podríem dir-ho així, va, diem-ho així. Continuem actius, i de quina manera Metallica, que ha fet història també aquest mes d'octubre, a l'inaugurar la seva esperada residència anomenada Life Burns Faster. Aquesta residència, doncs, és a Las Vegas, al legendari recinte The Sphere, convertint-se en la primera banda de metal en actuar en aquest recinte. I seguim en clau de rock amb majúscules. 15 d'octubre de l'any 1988, per 4 setmanes seguides, Bon Jovi va acaparar el número 1 a la llista d'àlbums dels Estats Units amb New Jersey, el seu quart àlbum d'estudi, el mateix que va incloure 5 senzills Billboard al Hot 100 Top 10, la major quantitat d'èxits fins a la data per un àlbum de hard rock, entre ells Bad Medicine, una èpica que es mereix que sonin avui al nostre DeLorean.

0: El teu amor és com una mala medicina, és la medicina que jo necessito. Aquest és el lema de la cançó.
1: Caram!
0: És potent, és potent. Molt bé. Va, que tenim música, com dius tu, sense peatges aquesta nit, oi?
1: Com dic jo i com diu en Gilberts.
0: Sí, fa temps que no ho diu, per això.
1: Sí, però és un bon eslògan, trobo.
0: Sí.

0: La diferència està en els petits detalls, en allò que farà que arribi a tothom. Per uns serà la veu, per uns altres simplement la melodia, per molts ara el que transmets a les xarxes socials i per altres també el que perceben quan veuen un artista damunt d'un escenari. Però tenir la recepta perfecta i la combinació guanyadora no és gens fàcil. Aquesta nit apostem per una veu que creiem que ho té tot i perquè sigui un referent de la seva generació. Amb estil propi, amb una marca característica i una posada en escena amb molta potència. Avui, a l'hora de les notes, us presentarem a la cantant Sky Newman i podrem escoltar algunes de les seves cançons per valorar si tu també creus que pot arribar al més alt de tot. També, com no, un bon grapat de bons temes que he seleccionat per a tu. Ens escoltem aquesta nit a les 10, a l'hora de les notes. So, you used to make it better, now we don't.
1: Cada dijous de 10 a 11 de la nit, l'hora de les notes, amb Carles i Llobets a Ràdio Marina.
2: I avui música... diseccionant a l'Sky Newman, a veure.
1: Bona proposta per dijous, dijous al vespre.
3: Matí 360.
4: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
6: Vine a Sant Hilari Sacalm per Fira Guilleries. Al cap de setmana del 17 i 18 d'octubre, no et perdis la Fira Artesana, Gastronòmica i Cultural del Cor de les Guilleries. Aquesta novena edició comptarà amb la presència de productors locals, demostracions d'oficis artesans, rutes pels boscos de les Guilleries, xerrades, música, espectacles infantils i la 54a tallada de troncs. Més informació al web santhilari.cat.
7: Arriba el fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
8: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
9: Expocasió, home.
8: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
10: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre, a Fornells de la Selva. Ràdio Marina.
3: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Sona molt bé. I nosaltres, ja que parlem de tancaments, hem de tancar la nostra hora d'avui. Avui som dijous, avui toca nova enquesta. Fa un parell de setmanes parlàvem sobre la crisi de l'habitatge. Avui, si et sembla, i perquè és un tema recurrent, i perquè hem començat també aquest matí, aquest temps darrer, doncs, parlant d'això, de crisi, d'inflació, de xifres tremendes, de noves vagues, de mobilitzacions, doncs mira, anem a parlar de la trampa de la pobresa, però d'aquesta nova pobresa, perquè la pobresa d'avui, en moltes ocasions, no és aquesta pobresa la que tots associem. No, la nova pobresa doncs toca i de ple doncs, a moltes persones que tenen feina, exacte, però que no poden viure amb el cap. Guanyen, i no poden pagar el seu dia a dia, no? Llavors, hem parlat d'això, volem parlar d'això, d'aquesta reivindicació, i sobretot de música que nosaltres no associem a que parli d'aquests temes. I,
1: com per exemple?
0: Com per exemple, doncs mira, escolta aquesta. Clar, tu escoltes aquest Another Day in Paradise, que a més doncs, està d'actualitat i de notícia per aquest sampler que s'ha fet recentment, sí, del tema Paradise. Doncs aquest tema de Phil Collins és una reflexió i una reflexió profunda sobre precisament la indigència, la indiferència de la societat davant de persones sense llar. Another Day in Paradise és la nostra primera proposta de la setmana.
1: I no t'ho imagines a simple vista que pugui ser un dels temes centrals d'aquest tema, d'aquesta cançó, eh?
0: Exacte.
1: Segona proposta.
0: La segona és de l'any 1975, és d'un home que sí que reivindicava. Aquest No Woman, No Cry, doncs, descrivia en concret la mala vida, sobretot la mala vida de moltes dones a les vivendes socials de Trenchtown a Jamaica. Així que aquest No Woman, No Cry jo crec que és una bona representació del que aquesta setmana ens ocupa. Va, Bob Marley és la nostra segona proposta.
1: I la tercera proposta?
0: Doncs mira, parla de la manca d'oportunitats. És un tema de l'any 1988 d'una dona anomenada Tracy Chapman. Era un preciós tema que es deia Fast Cars, amb el que arribarem avui fins les notícies a les 10, que explica la història d'una jove que intenta fugir de la pobresa, però això, no té oportunitats per poder fer-ho. Un tema del 88, com dèiem, que a més es va cantar en el 70 aniversari, en l'homenatge a tribut a Nelson Mandela.
1: I també té algun sampler més o menys actualitzat en els darrers anys.
0: Sí. Ja les tenim?
1: Sí, Another Day in Paradise, Phil Collins, No Woman, No Cry, Bob Marley i Fast Car de Tracy Chapman.
0: Exacte.
1: El Telegram i l'Instagram. Mira, teniu dues vies per votar.
0: Des d'ara mateix.
1: D'aquí una estoneta.
0: Des d'aquí una estoneta.
1: Apa, bon dia.
0: Bon dia a tots.

0: Matí 360 a Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El concurs de grafiti i muralisme del Blanes Urban Fest reunirà aquest dissabte 31 artistes per transformar 21 espais del mur de l'Avinguda d'Europa. Dels participants, 12 són de Blanes. El concurs començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a 6:45 de la tarda. Els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dissabte al vespre, una de les novetats d'enguany. El festival també inclourà exhibicions de dansa urbana, breakdance i skate, tallers de DJ i grafit i actuacions musicals. La jornada acabarà amb els concerts de Mé, Sofia Gavana i Jotatillo a partir de 9:45 de la nit. Aquesta quarta edició concentrarà totes les activitats en un sol dia i incorporarà una zona gastronòmica i de descans amb food trucks. També destaquem avui que la campanya dels mocadors solidaris de Santa Cristina a Lloret de Mar ha recaptat 8.130 euros per a la delegació local d'Oncolliga. Els diners es destinaran íntegrament a donar suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Enguany s'han venut més de 4.000 mocadors de color taronja al preu de 2 euros cadascun. Segons l'Ajuntament, la recaptació s'ha doblat respecte a l'edició anterior gràcies a la participació de la ciutadania i la implicació dels comerços locals. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Lloret, celebra aquest any el 21è aniversari. Va començar el 2005 i des del 2014 destina els beneficis a projectes i entitats socials. De la informació d'àmbit general, destaquem que la UGT de Catalunya ha convocat dues jornades de vaga al sector dels supermercats i autoserveis d'alimentació per als dies 24 i 31 de desembre, coincidint amb la campanya de Nadal. El sindicat reclama millores salarials i laborals davant la falta d'avenços en la negociació del conveni col·lectiu amb les patronals. Una de les principals reivindicacions és un increment salarial del 4% anual, acompanyat d'una clàusula de revisió per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu. Abans de les jornades de vaga, la UGT també ha convocat una concentració dimarts vinent, 20 d'octubre, davant de Foment del Treball per pressionar les patronals i reclamar un acord que millori les condicions dels treballadors del sector. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb sol i també intervals de núvols, temperatures màximes entre els 22 i 24 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

I així ballant, com qui no vol la cosa, hem arribat al punt àlgid d'aquest mes d'octubre. Som a 15 d'octubre de 2026, aquest dijous, que estrenem amb aquesta gran cançó produïda per Caigo amb els DNC. Que així ens feien ballar, ens feien moure els peus, aquests Dancing Feet. Amb el que et donem la benvinguda, si t'acabes d'afegir. Avui fa solet. Aprofitem-lo, que al cap de setmana es veu que la cosa diuen que s'espera. Creuem els dits. Salutacions de Montse Rico. Des d'ara i fins a una.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 € el quilo. Llom de porc, 7,50 € el quilo. Entrecot de vedella, 19,50 € el quilo. Filet de vedella, 34,90 € el quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
4: Hola, senyor Soler.
5: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
4: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
5: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670 78 22 26.

I aquesta història, aquesta trista història de desamor, és la que et donava peu a l'inici d'una carrera meteòrica. La de Pau Donés, al cap de banda, Jarabe de Palo. Ens deixava massa aviat, però ens deixava un llegat carregat de música, de grans cançons i, sobretot, històries, històries com aquesta, la de la flaca. Amb ell arribant a 2:15, una miqueta més, 10:33.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos i a descobrir els grans descomptes que oferim als d'exposició. Francesc Torró Mobiliari t'ho posa fàcil. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 14 10. Francesc Torró Mobiliari. Vine i estrena.
2: T'has tret el carnet de conduir i necessites cotxe? El vols canviar per un de més gran? Et vols passar al mode elèctric? A edificar.com trobaràs el que necessites. Estarem a la Fira Expocasió Girona de Fornells de la Selva els dies 16, 17 i 18 d'octubre amb ofertes i descomptes especials. Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Centenars de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes. Els agricultors i ramaders denuncien que l'encariment del combustible i dels fertilitzants posa en perill la viabilitat de moltes explotacions. La mobilització, impulsada per Unió de Pagesos, també va reclamar menys burocràcia, més suport a les explotacions i el compliment de la llei de la cadena alimentària per evitar que els productors hagin de vendre per sota del preu de cost. Des de Franciac, a Caldes a Malavella, una desena de tractors i un autocar es van desplaçar fins a la capital catalana per participar en la protesta. Bona part dels pagesos que van sortir de la selva eren joves, preocupats pel futur del sector i per la desaparició progressiva de granges. També destaquem avui que Santa Coloma de Farners ha completat l'inventari de les formes granítiques del Rocà, un dels espais naturals característics del municipi. Els treballs han permès identificar i geolocalitzar més de 700 elements geològics en una superfície de més de 400 hectàrees. L'estudi l'ha dut a terme al Centre de Recerca de Geologia i Cartografia Ambiental de la Universitat de Girona, que ha recorregut més de 120 quilòmetres de terreny. La prospecció s'ha concentrat en els sectors dels Esquells del Begís, Sant Iscle i Santa Victòria de Sauleda, així com en zones properes. L'Ajuntament destaca el bon estat de conservació d'aquestes formacions rocoses, afavorit pel relleu abrupte i la dificultat d'accés a alguns indrets. Aquesta nova fase completa i amplia l'inventari que es va començar a elaborar entre els anys 2019 i 2020. De la informació d'àmbit general, destaquem que els Estats Units estudien imposar una taxa d'uns 180.000 euros als vaixells amb bandera espanyola per cada viatge. La proposta l'ha fet la Comissió Marítima Federal Nord-Americana a l'administració de Donald Trump, que també podria limitar l'entrada de mercaderies procedents d'Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha impedit l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes a Israel. Les possibles restriccions comercials podrien afectar sectors com la perfumeria, la cosmètica, els olis, la ceràmica i els productes alimentaris. De moment es tracta d'una proposta i no d'una mesura aprovada. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb sol i també intervals de núvols, temperatures màximes entre els 22 i 24 graus. Demà divendres l'ambient serà majoritàriament assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

aquesta quarta col·laboració entre Maluma i Shakira. Aquesta connexió que tenen i que es nota amb aquest Agua, aquest darrer èxit d'aquesta dona que acaba va tancar la seva residència. 13 concerts massius a Madrid, el darrer fa 3 dies. Las mujeres ya no lloran tour. Amb ells comencem, amb Maluma i Shakira, per obrir aquesta nova hora després de les

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
3: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
4: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.

0: no me crees.
1: Formen part de la història del pop espanyol des de fa més de 25 anys. La veu de Susana Alba. En aquesta, i no me crees, en aquesta versió tan especial. Amb la col·laboració de Javier Ojeda.

0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, el Blanes Urban Fest porta a l'escenari Sofia Gavana, ME i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
4: Mama, i aquest espai entre les meves dents.
2: Com? Marta Nolem, has de trucar a Vital Dent.
5: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: una superpel·lícula de l'any 1994 i una superbanda sonora. Love is all around, quatre bodes i un funeral. Qui no recorda aquella història, aquella comèdia romàntica i sobretot el Wet, Wet, Wet.
1: Matí 360.
2: Centenars de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes.
0: Continuem actius i de quina manera Metallica, que ha fet història també aquest mes d'octubre a l'inaugurar la seva esperada residència anomenada Life Burns Faster. Aquesta residència, doncs, és a Las Vegas, al legendari recinte The Sphere, convertint-se en la primera banda de metal en actuar en aquest recinte.
2: La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable.
0: Apropar, doncs, el pes de proximitat als infants i a les famílies i fomentar-ne el consum dels més petits. I per aconseguir aquesta fita, el que dèiem, han tingut una idea, mira, jo crec que ben original i sobretot divertida. La campanya transforma els peixos i marins del litoral català en personatges amb personalitat i superpoders. O sigui, la versió del Bob Esponja, però a la catalana.
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Encara recordem la seva actuació a la final de la Copa del Món a l'estil Super Bowl. Coldplay i tot el seu poder.

0: Aquesta sí que és una col·laboració d'aquelles inesperades, atès del seu Immortals. Àlbum homònim que porta aquest títol, Joan Dausà i Antoni Orozco.
1: Això no ho havíem previst.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
0: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
3: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
4: A Ford Cubesa tenim una àmplia gamma de vehicles d'ocasió i quilòmetre zero. Ens trobareu a Expocació Girona, a Fornells de la Selva, amb ofertes exclusives. Vine a Ford Cubesa, tindràs un descompte especial de fira. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocació Girona. Si vols un Ford, pensa en Cubesa.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanc, Anes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
8: No acostuma a anar acompanyat d'una bona
6: Moltes
8: salut.
6: Moltes coses.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
10: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
11: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
10: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
11: Espero que algú t'agafi. Més bo que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
12: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
13: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
14: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
0: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
6: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
15: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: rebut un dia de sol. Que s'agraeix.
1: Sony.
0: Els clàssics sonen així. Bona nit. Arriba les notícies, arribem a les 12. Una gran cançó. Recuperem aquest tema de James Bay.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha detingut dos homes amb nombrosos antecedents policials en dues actuacions diferents aquest dimecres. Un dels arrestats acumulava 16 antecedents i tenia una ordre d'expulsió.

0: del territori espanyol. Els agents el van identificar al migdia després de detectar que presumptament observava possibles víctimes. En comprovar que tenia un ordre d'expulsió vigent, el van traslladar a la Policia Nacional, que ha iniciat els tràmits per retornar-lo al seu país. La segona detenció es va produir a la tarda després que un home presumptament arrenqués una cadena d'or a una dona gran. L'arrestat, que també té nombrosos antecedents, està acusat d'un delicte de robatori amb violència. I també destaquem avui que el gabinet de comunicació del Girona Futbol Club ha rebut per segon any consecutiu la Mosca Borda del Col·legi de Periodistes de Catalunya de Girona. Es tracta d'un premi que els professionals gironins atorguen per votació a les persones o institucions que més dificulten la seva feina. El club ha obtingut el 35,56% dels vots i ha decidit no recollir el guardó, tot qüestionant la transparència del procés. Entre els nominats també hi havia el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que ha quedat en quarta posició amb el 14,86% dels vots. Pel que fa als reconeixements positius, la Mosca Grossa ha estat per Francesc Sánchez Carcassés, el director artístic del Festival Festiu de Calonja. La cantant Sílvia Pérez Cruz també ha rebut la Mosca de Sant Narcís per la seva trajectòria artística. Els premis s'han lliurat aquest dimecres al vespre al Centre Cultural de la Mercè de Girona. De la informació d'àmbit general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar entre Sitges i Castelldefels és del Ramí, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del passat 4 d'octubre. El cos va ser localitzat aquest dimecres a la tarda per un pescador que va alertar el 112 després de veure'l surant a l'aigua a l'altura del port Ginesta. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una embarcació de la policia marítima dels Mossos d'Esquadra. Salvador Illa ha confirmat l'identitat del menor aquest dijous durant l'ofrena floral a Lluís Companys, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres hi haurà predomini de l'ambient assolellat, tot i que hi haurà alguns núvols, sobretot durant la primera meitat del dia. La temperatura màxima entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Centenars de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes.
2: Continuem actius i de quina manera Metallica, que ha fet història també aquest mes d'octubre al inaugurar la seva esperada residència anomenada Life Burns Faster. Aquesta residència, doncs, és a Las Vegas, al legendari recinte The Sphere, convertint-se en la primera banda de metal en actuar en aquest recinte.
1: La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable.
2: Apropar, doncs, el peix de proximitat als infants i a les famílies i fomentar-ne el consum dels més petits. I per aconseguir aquesta fita, el que dèiem, han tingut una idea, mira, jo crec que ben original i sobretot divertida. La campanya transforma els peixos i marins del litoral català en personatges amb personalitat i superpoders. O sigui, la versió del Bob Esponja, però a la catalana.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Arriba el fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
6: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
7: Expocasió, home.
8: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
9: Torna a Expocasió Girona.

molt probablement aquesta cançó que presentarà a finals del 2024. Tenia ja una funció i era anunciar d'una manera vetllada que ho deixaven. O almenys ho deixaven de moment. Ells diuen definitiu, però estic convençuda que els seus fans, i després dels 4 concerts de la setmana passada, no ho tenen tan clar. Així ho esperem, que es prenguin un temps, que descansin, que es prejubilin, però que tornin ben aviat amb noves cançons i nous projectes. Soc Esgarrassàs. 12 del migdia, 24 minuts, Gym, Class Heroes, i després una de Miquel Erenjo.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
4: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
3: Genial. I TAC també, oi?
4: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
3: Uau! Tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
4: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
5: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espai Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
7: Una altra vegada divendres nit. Què fem? Quin avorriment.
8: Els divendres, de 8 a 10 de la nit, Ràdio Marina canvia de marxa amb el quilòmetre zero cap de setmana. Tot el que buscava tenia
9: ben a prop. Això mateix. Ja tenim aquí el quilòmetre zero cap de setmana. La música en català és protagonista. Novetats, notícies, concerts, entrevistes, clàssics.
8: Quilòmetre zero cap de setmana. Cada divendres de 8 a 10 de la nit a Ràdio Marina. Presentat per Marta Afuera Pont. Que buscava tenia ben a prop. Ràdio
10: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
11: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
12: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim fins al 31 d'octubre a la Casa Saladrigues l'exposició Paisatges Humans i un niu de Joan Roca. També destaquem el proper dissabte. Se celebra una nova edició de l'Urban Fest amb música urbana, gastronomia i el concurs de graffiti i muralisme. A Lloret de Mar tenim divendres i dissabte la Fira de les Bruixes. És la cinquena edició. Se celebra a la plaça Pere Torrent. I fins al 31 d'octubre a la sala d'exposicions de la biblioteca hi ha l'exposició de les fotografies participants a la 30a edició de Monfoto. Destaquem a Pineda el proper diumenge, la marxa popular contra el càncer a partir de les 10 del matí a la plaça de les Mèlies, i a Tordera el proper dissabte i a la Fira del Conte de Tordera a la plaça de l'Església amb diferents activitats. Destaquem a Sant Hilari la Fira Guilleries, 17 i 18 d'octubre, amb activitats com rutes, gastronomia i demostracions d'oficis. I a Sils el proper diumenge, trobada de bicicletes antigues i clàssiques de 9 del matí a 2 de la tarda al passeig de Sant Cosme i Damià. Acabem amb Maçanet de la Selva, destacant la 7a edició del Festival Octubre amb diferents propostes fins al 18 d'octubre.
10: L'agenda de Ràdio Marina.
11: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: T'has plantejat comprar o llogar una camper o autocaravana? Aquesta és la teva oportunitat. Camper Nord-Est serà a Expocació Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre amb ofertes exclusives, preus de fira, finançament especial i descomptes de lloguer només per als assistents.
3: Vine i aprofita condicions úniques. Camper Nord-Est a Expocació Girona.
0: Vine a Sant Hilari Sacalm per Fira Guilleries. Al cap de setmana del 17 i 18 d'octubre, no et perdis la fira artesana, gastronòmica i cultural del Cor de les Guilleries. Aquesta novena edició comptarà amb la presència de productors locals, demostracions d'oficis artesans, rutes pels boscos de les Guilleries, xerrades, música, espectacles infantils i la 54a tallada de troncs. Més informació al web santhilari.cat.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

I aquest estiu que acabem de deixar s'ha vestit amb el ritme, sense d'altres, Calvin Harris. Així és com sonava i així és com es banyava aquest Satisfy. 10 minuts i escaig a parlar en punt. Calvin Harris i Jay-Z. Deixa'm que et llenci des d'aquí una invitació, perquè ens arriba un clàssic, però un clàssic realment especial. Una banda pionera dels 80. Ells es van encarregar de fusionar, com ningú, ritmes llatins i jazz. Estem esgotant el nostre temps, però ho fem amb molta, molta qualitat. Així és com sonava Matt Bianco.

0: Ràdio Marina.
1: Dos minuts i l'hora en punt. És el que necessitem per acomiadar-nos de tu. Fins demà, ja ho saps, segona hora del matí 3:60. Et deixo en bona companyia. Rolling Stones.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El concurs de grafiti i muralisme del Blanes Urban Fest reunirà aquest dissabte 31 artistes per transformar 21 espais del mur de l'Avinguda d'Europa. Dels participants, 12 són de Blanes. El concurs començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a 6:45 de la tarda. Els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dissabte al vespre, una de les novetats d'enguany. El festival també inclourà exhibicions de dansa urbana, breakdance i skate, tallers de DJ i grafit i actuacions musicals. La jornada acabarà amb els concerts de Més, Sofia Gavana i Jota Tillo a partir de 9:45 de la nit. Aquesta quarta edició concentrarà totes les activitats en un sol dia i incorporarà una zona gastronòmica i de descans amb food trucks. També destaquem avui que la campanya dels mocadors solidaris de Santa Cristina a Lloret de Mar ha recaptat 8.130 euros per a la delegació local d'Uncolliga. Els diners es destinaran íntegrament a donar suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Enguany s'han venut més de 4.000 mocadors.

0: de color taronja al preu de 2 euros cadascun. Segons l'Ajuntament, la recaptació s'ha doblat respecte a l'edició anterior gràcies a la participació de la ciutadania i la implicació dels comerços locals. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Lloret, celebra aquest any el 21è aniversari. Va començar el 2005 i des del 2014 destina els beneficis a projectes i entitats socials. De la informació d'àmbit general, destaquem que la UGT de Catalunya ha convocat dues jornades de vaga al sector dels supermercats i autoserveis d'alimentació per als dies 24 i 31 de desembre, coincidint amb la campanya de Nadal. El sindicat reclama millores salarials i laborals davant la falta d'avenços en la negociació del conveni col·lectiu amb les patronals. Una de les principals reivindicacions és un increment salarial del 4% anual, acompanyat d'una clàusula de revisió per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu. Abans de les jornades de vaga, la UGT també ha convocat una concentració dimarts vinent, 20 d'octubre, davant de Foment del Treball per pressionar les patronals i reclamar un acord que millori les condicions dels treballadors del sector. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb sol i també intervals de núvols, temperatures màximes entre els 22 i 24 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Centenars de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes.
2: Continuem actius i de quina manera Metallica, que ha fet història també aquest mes d'octubre a l'inaugurar la seva esperada residència anomenada Life Burns Faster. Aquesta residència, doncs, és a Las Vegas, al legendari recinte The Sphere, convertint-se en la primera banda de metal en actuar en aquest recinte.
1: La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable.
2: Apropar, doncs, el peix de proximitat als infants i a les famílies i fomentar-ne el consum dels més petits. I per aconseguir aquesta fita, el que dèiem, han tingut una idea, mira, jo crec que ben original i sobretot divertida. La campanya transforma els peixos i marís del litoral català en personatges amb personalitat i superpoders. O sigui, la versió del Bob Esponja, però a la catalana.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Atenció, Girona! Busques un BMW o un Mini? O potser la teva pròxima BMW Motorrad? Aquest octubre tens una cita a Fornells. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, Oliva Motor t'espera a Expocasió. Vine i descobreix una gran selecció de vehicles de gerència i seminous amb oportunitats especials i al millor preu.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre, vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
0: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Ja ho tinc clar. El meu nou cotxe el vull blanc. El meu Volkswagen T-Cross serà de color blanc. O potser em quedaré a l'Skoda Kamiq. Hauré d'anar a Autopodium Ocasió. Segur que tindran vehicles de totes les marques. Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra...
1: Autopodium.
2: T'esperem a Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Centenars de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes. Els agricultors i ramaders denuncien que l'encariment del combustible i dels fertilitzants posa en perill la viabilitat de moltes explotacions. La mobilització, impulsada per Unió de Pagesos, també va reclamar menys burocràcia, més suport a les explotacions i el compliment de la llei de la cadena alimentària per evitar que els productors hagin de vendre per sota del preu de cost. Des de Franciac, a Caldes a Malavella, una desena de tractors i un autocar es van desplaçar fins a la capital catalana per participar en la protesta. Bona part dels pagesos que van sortir de la selva eren joves, preocupats pel futur del sector i per la desaparició progressiva de granges. També destaquem avui que Santa Coloma de Farners ha completat l'inventari de les formes granítiques del Rocà, un dels espais naturals característics del municipi. Els treballs han permès identificar i geolocalitzar més de 700 elements geològics en una superfície de més de 400 hectàrees. L'estudi l'ha dut a terme al Centre de Recerca de Geologia i Cartografia Ambiental de la Universitat de Girona, que ha recorregut més de 120 quilòmetres de terreny. La prospecció s'ha concentrat en els sectors dels Esquells del Begís, Sant Iscle i Santa Victòria de Sauleda, així com en zones properes. L'Ajuntament destaca el bon estat de conservació d'aquestes formacions rocoses, afavorit pel relleu abrupte i la dificultat d'accés a alguns indrets. Aquesta nova fase completa i amplia l'inventari que es va començar a elaborar entre els anys 2019 i 2020.

0: De la informació d'àmbit general, destaquem que els Estats Units estudien imposar una taxa d'uns 180.000 euros als vaixells amb bandera espanyola per cada viatge. La proposta l'ha fet la Comissió Marítima Federal Nord-Americana a l'administració de Donald Trump, que també podria limitar l'entrada de mercaderies procedents d'Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha impedit l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes a Israel. Les possibles restriccions comercials podrien afectar sectors com la perfumeria, la cosmètica, els olis, la ceràmica i els productes alimentaris. De moment es tracta d'una proposta i no d'una mesura aprovada. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb sol i també intervals de núvols, temperatures màximes entre els 22 i 24 graus. Demà divendres l'ambient serà majoritàriament assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Fet. Ha arribat el moment. El meu moment. Ara sí que no hi ha marxa enrere. La decisió està presa. Qualitat, esportivitat i disseny alemany. El meu pròxim cotxe serà un Audi.
2: Si tu també fa temps que somies amb un Audi, vine a veure'ns a Autopodium Audi Selection Plus. És la Fira Expo Ocasió Girona.
3: Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
1: Ai, hem de canviar els mobles!
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos i a descobrir els grans descomptes que oferim als d'exposició. Francesc Torró Mobiliari t'ho posa fàcil. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari. Vine i estrena.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Japan 21.
4: O vine a veure l'Expo que es diu Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre.
5: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
6: L'hora de les notes.
7: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
6: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
7: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: festa i una tornada d'aquelles que se't queden al cap. Borraneta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Tu ja saps com va el Google Maps? Borraneta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha detingut dos homes amb nombrosos antecedents policials en dues actuacions diferents aquest dimecres. Un dels arrestats acumulava 16 antecedents i tenia una ordre d'expulsió del territori espanyol. Els agents el van identificar al migdia després de detectar que presumptament observava possibles víctimes. En comprovar que tenia una ordre d'expulsió vigent, el van traslladar a la Policia Nacional, que ha iniciat els tràmits per retornar-lo al seu país. La segona detenció es va produir a la tarda després que un home presumptament arrenqués una cadena d'or a una dona gran. L'arrestat, que també té nombrosos antecedents, està acusat d'un delicte de robatori amb violència. I també destaquem avui que el gabinet de comunicació del Girona Futbol Club ha rebut per segon any consecutiu la Mosca Borda del Col·legi de Periodistes de Catalunya de Girona. Es tracta d'un premi que els professionals gironins atorguen per votació a les persones o institucions que més dificulten la seva feina. El club ha obtingut el 35,56% dels vots i ha decidit no recollir el guardó, tot qüestionant la transparència del procés. Entre els nominats també hi havia el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que ha quedat en quarta posició amb el 14,86% dels vots. Pel que fa als reconeixements positius, la Mosca Grossa ha estat per Francesc Sánchez Carcassés, el director artístic del Festival Festiu de Calonja. La cantant Sílvia Pérez Cruz també ha rebut la Mosca de Sant Narcís per la seva trajectòria artística. Els premis s'han lliurat aquest dimecres al vespre al Centre Cultural de la Mercè de Girona. De la informació d'àmbit general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar entre Sitges i Castelldefels és del Ramí, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del passat 4 d'octubre. El cos va ser localitzat aquest dimecres a la tarda per un pescador que va alertar el 112 després de veure'l surant a l'aigua a l'altura del port Ginesta. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una embarcació de la policia marítima dels Mossos d'Esquadra. Salvador Illa ha confirmat l'identitat del menor aquest dijous durant l'ofrena floral a Lluís Companys, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres hi haurà predomini de l'ambient assolellat, tot i que hi haurà alguns núvols, sobretot durant la primera meitat del dia. La temperatura màxima

0: els 24 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Centenes de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes.
2: Continuem actius i de quina manera Metallica, que ha fet història també aquest mes d'octubre al inaugurar la seva esperada residència anomenada Live Burns Pasta. Aquesta residència, doncs, és a Las Vegas, en legendari recinte The Sphere, convertint-se en la primera banda de metal en actuar en aquest recinte.
1: La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable.
2: Apropar, doncs, el peix de proximitat als infants i a les famílies i fomentar-ne el consum dels més petits. I per aconseguir aquesta fita, el que dèiem, han tingut una idea, mira, jo crec que ben original i sobretot divertida. La campanya transforma els peixos i marís del litoral català en personatges amb personalitat i superpoders. O sigui, la versió del Bob Esponja, però la catalana.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
2: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
5: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 € el quilo. Llom de porc, 7,50 € el quilo. Entrecot de vedella, 19,50 € el quilo. Filet de vedella, 34,90 € el quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04. Et deixem uns segons perquè pensis. Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant.
1: Vine a veure l'Expocasió Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre.
2: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, ME i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Busques cotxe revisat rigorosament i amb fins a 3 anys de garantia? Espoticada Quadis Andreu, la nostra marca de vehicles d'ocasió, t'espera a Expocasió. Troba ofertes espectaculars en quilòmetre zero de les marques com Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth i Leap Motor. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocasió Girona, a Fornells de la Selva.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat. Ràdio Marina. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El concurs de grafit i muralisme del Blanes Urban Fest reunirà aquest dissabte 31 artistes per transformar 21 espais del mur de l'Avinguda d'Europa. Dels participants, 12 són de Blanes. El concurs començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a 6:45 de la tarda. Els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dissabte al vespre, una de les novetats d'enguany. El festival també inclourà exhibicions de dansa urbana, breakdance i skate, tallers de DJ i grafit i actuacions musicals. La jornada acabarà amb els concerts de Mé, Sofia Gavana i Jotatillo a partir de 9:45 de la nit. Aquesta quarta edició concentrarà totes les activitats en un sol dia i incorporarà una zona gastronòmica i de descans amb food trucks. També destaquem avui que la campanya dels mocadors solidaris de Santa Cristina a Lloret de Mar ha recaptat 8.130 euros per a la delegació local d'Uncolliga. Els diners es destinaran íntegrament a donar suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Enguany s'han venut més de 4.000 mocadors de color taronja al preu de 2 euros cadascun. Segons l'Ajuntament, la recaptació s'ha doblat respecte a l'edició anterior gràcies a la participació de la ciutadania i la implicació dels comerços locals. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Lloret, celebra aquest any el 21è aniversari. Va començar el 2005 i des del 2014 destina els beneficis a projectes i entitats socials. De la informació d'àmbit general, destaquem que la UGT de Catalunya ha convocat dues jornades de vaga al sector dels supermercats i autoserveis d'alimentació per als dies 24 i 31 de desembre, coincidint amb la campanya de Nadal. El sindicat reclama millores salarials i laborals davant la falta d'avenços en la negociació del conveni col·lectiu amb les patronals. Una de les principals reivindicacions és un increment salarial del 4% anual, acompanyat d'una clàusula de revisió per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu. Abans de les jornades de vaga, la UGT també ha convocat una concentració dimarts vinent, 20 d'octubre, davant de Foment del Treball per pressionar les patronals i reclamar un acord que millori les condicions dels treballadors del sector. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb sol i també intervals de núvols, temperatures màximes entre els 22 i 24 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
2: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
3: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Del 16 al 18 d'octubre, Nissan Camps Motor treu a l'Expocasió els seus millors vehicles d'ocasió. Cotxes seminous, revisats i amb fins a 10 anys de garantia. Amb preus de fira i finançament especial. Tota la selecció en un sol lloc. I ja saps com va. Qui ve primer, tria primer. Fornells de la Selva, Expocasió. Busca l'estand de Nissan Camps Motor.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanya té el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma a anar acompanyat d'una bona salut.
8: Moltes coses.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
10: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
11: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
10: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú... esperes que algú t'agafi.
11: Espero que algú t'agafi. Però que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
12: ...que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
13: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència...
14: Atrapar Correcaminos, patines, coete, marca Acme.
15: Sobre el Correcaminos, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
16: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
1: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: Arriba, fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Centenars de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes. Els agricultors i ramaders denuncien que l'encariment del combustible i dels fertilitzants posa en perill la viabilitat de moltes explotacions. La mobilització, impulsada per Unió de Pagesos, també va reclamar menys burocràcia, més suport a les explotacions i el compliment de la llei de la cadena alimentària per evitar que els productors hagin de vendre per sota del preu de cost. Des de Franciac, a Caldes a Malavella, una desena de tractors i un autocar es van desplaçar fins a la capital catalana per participar en la protesta. Bona part dels pagesos que van sortir de la selva eren joves, preocupats pel futur del sector i per la desaparició progressiva de granges. També destaquem avui que Santa Coloma de Farners ha completat l'inventari de les formes granítiques del Rocà, un dels espais naturals característics del municipi. Els treballs han permès identificar i geolocalitzar més de 700 elements geològics en una superfície de més de 400 hectàrees. L'estudi l'ha dut a terme al Centre de Recerca de Geologia i Cartografia Ambiental de la Universitat de Girona, que ha recorregut més de 120 quilòmetres de terreny. La prospecció s'ha concentrat en els sectors dels Esquells del Begís, Sant Iscle i Santa Victòria de Sauleda, així com en zones properes. L'Ajuntament destaca el bon estat de conservació d'aquestes formacions rocoses, afavorit pel relleu abrupte i la dificultat d'accés a alguns indrets. Aquesta nova fase completa i amplia l'inventari que es va començar a elaborar entre els anys 2019 i 2020. De la informació d'àmbit general, destaquem que els Estats Units estudien imposar una taxa d'uns 180.000 euros als vaixells amb bandera espanyola per cada viatge. La proposta l'ha fet la Comissió Marítima Federal Nord-Americana a l'administració de Donald Trump, que també podria limitar l'entrada de mercaderies procedents d'Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha impedit l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes a Israel. Les possibles restriccions comercials podrien afectar sectors com la perfumeria, la cosmètica, els olis, la ceràmica i els productes alimentaris. De moment es tracta d'una proposta i no d'una mesura aprovada. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb sol i també intervals de núvols, temperatures màximes entre els 22 i 24 graus. Demà divendres l'ambient serà majoritàriament assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Centenars de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes.
2: Continuem actius i de quina manera Metallica, que ha fet història també aquest mes d'octubre al inaugurar la seva esperada residència anomenada Life Burns Faster. Aquesta residència, doncs, és a Las Vegas, al legendari recinte The Sphere, convertint-se en la primera banda de metal en actuar en aquest recinte.
1: La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable.
2: Apropar, doncs, el peix de proximitat als infants i a les famílies i fomentar-ne el consum dels més petits. I per aconseguir aquesta fita, el que dèiem, han tingut una idea, mira, jo crec que ben original i sobretot divertida. La campanya transforma els peixos i marís del litoral català en personatges amb personalitat i superpoders. O sigui, la versió del Bob Esponja, però a la catalana.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
2: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
3: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès 8,50 euros al quilo. Llom de porc 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella 19,50 euros al quilo. Filet de vedella 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: 9 lletres, firen més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
2: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
6: Una altra vegada divendres nit. Què fem? Quin avorriment.
4: Els divendres, de 8 a 10 de la nit, Ràdio Marina canvia de marxa amb el quilòmetre zero cap de setmana. Tot el que buscava tenia
7: ben a prop. Això mateix, ja tenim aquí el quilòmetre zero cap de setmana. La música en català és protagonista. Novetats, notícies, concerts, entrevistes, clàssics.
4: Quilòmetre zero cap de setmana. Cada divendres de 8 a 10 de la nit a Ràdio Marina. Presentat per Marta Afuera Pons. Que buscava tenia ben a prop. Ràdio
8: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim fins al 31 d'octubre a la Casa Saladrigues l'exposició Paisatges Humans i un niu de Joan Roca. També destaquem el proper dissabte. Se celebra una nova edició de l'Urban Fest amb música urbana, gastronomia i el concurs de graffiti i muralisme. A Lloret de Mar tenim divendres i dissabte la Fira de les Bruixes. És la cinquena edició. Se celebra a la plaça Pere Torrent. I fins al 31 d'octubre a la sala d'exposicions de la biblioteca hi ha l'exposició de les fotografies participants a la 30a edició de Monfoto. Destaquem a Pineda el proper diumenge, la marxa popular contra el càncer a partir de les 10 del matí a la plaça de les Mèlies, i a Tordera el proper dissabte i a la Fira del Conte de Tordera a la plaça de l'Església amb diferents activitats. Destaquem a Sant Hilari la Fira Guilleries, 17 i 18 d'octubre, amb activitats com rutes, gastronomia i demostracions d'oficis. I a Sils el proper diumenge, trobada de bicicletes antigues i clàssiques de 9 del matí a 2 de la tarda al passeig de Sant Cosme i Damià. Acabem amb Maçanet de la Selva, destacant la 7a edició del Festival Octubre amb diferents propostes fins al 18 d'octubre.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
10: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos.
2: Ens trobaràs a Expocació Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre, a Fornells de la Selva.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha detingut dos homes amb nombrosos antecedents policials en dues actuacions diferents aquest dimecres. Un dels arrestats acumulava 16 antecedents i tenia una ordre d'expulsió del territori espanyol. Els agents el van identificar al migdia després de detectar que presumptament observava possibles víctimes. En comprovar que tenia una ordre d'expulsió vigent, el van traslladar a la Policia Nacional, que ha iniciat els tràmits per retornar-lo al seu país. La segona detenció es va produir a la tarda després que un home presumptament arrenqués una cadena d'or a una dona gran. L'arrestat, que també té nombrosos antecedents, és acusat un delicte de robatori amb violència. I també destaquem avui que el gabinet de comunicació del Girona Futbol Club ha rebut per segon any consecutiu la Mosca Borda del Col·legi de Periodistes de Catalunya de Girona. Es tracta d'un premi que els professionals gironins atorguen per votació a les persones o institucions que més dificulten la seva feina. El club ha obtingut el 35,56% dels vots i ha decidit no recollir el guardó, tot qüestionant la transparència del procés. Entre els nominats també hi havia el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que ha quedat en quarta posició amb el 14,86% dels vots. Pel que fa als reconeixements positius, la Mosca Grossa ha estat per Francesc Sánchez Carcassés, el director artístic del festival Festiu de Calonja. La cantant Sílvia Pérez Cruz també ha rebut la Mosca de Sant Narcís per la seva trajectòria artística. Els premis s'han lliurat aquest dimecres al vespre al Centre Cultural de la Mercè de Girona. De la informació d'àmbit general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar entre Sitges i Castelldefels és del Ramí, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del passat 4 d'octubre. El cos va ser localitzat aquest dimecres a la tarda per un pescador que va alertar el 112 després de veure'l surant a l'aigua a l'altura del port Ginesta. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una embarcació de la policia marítima dels Mossos d'Esquadra. Salvador Illa ha confirmat l'identitat del menor aquest dijous. Durant l'ofrena florà la Lluís Companys, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres hi haurà predomini de l'ambient assolellat, tot i que hi haurà alguns núvols, sobretot durant la primera meitat del dia. La temperatura màxima entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Centenes de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes.
2: Continuem actius i de quina manera Metallica, que ha fet història també aquest mes d'octubre a l'inaugurar la seva esperada residència anomenada Live Burns Pasta. Aquesta residència, doncs, és a Las Vegas, al legendari recinte The Sphere, convertint-se en la primera banda de metal en actuar en aquest recinte.
1: La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable.
2: Apropar, doncs, el peix de proximitat als infants i a les famílies i fomentar-ne el consum dels més petits. I per aconseguir aquesta fita, el que dèiem, han tingut una idea, mira, jo crec que ben original i sobretot divertida. La campanya transforma els peixos i marins del litoral català en personatges amb personalitat i superpoders. O sigui, la versió del Bob Esponja, però a la catalana.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Intercar Girona, concessionari Renault i Dacia, et convida a venir al seu estand d'Expocació Girona a descobrir les seves ofertes en vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero.
4: No t'ho pensis! Preus rebaixats especialment per als dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocació Girona, a Fornells de la Selva. T'hi esperem!
5: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de una del mediodía a una de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
6: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplà i antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
7: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
6: Apunta. Dutxa Girona. 670 78 22 26.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vine a Sant Hilari Sacalm per Fira Guilleries. Al cap de setmana del 17 i 18 d'octubre, no et perdis la Fira Artesana, Gastronòmica i Cultural del Cor de les Guilleries. Aquesta novena edició comptarà amb la presència de productors locals, demostracions d'oficis artesans, rutes pels boscos de les Guilleries, xerrades, música, espectacles infantils i la 54ena tallada de troncs. Més informació al web santhilari.cat.
2: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
1: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
3: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
1: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
3: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
1: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
0: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Escolta, Sergi, saps algun cotxe amb pocs quilòmetres i amb una quota al mes que em pugui permetre?
1: Has d'anar a KM710. Són el departament d'ocasió de Hyundai Fornells Motor. Segur que trobes el que vols i s'adapten a les teves necessitats. Amb la garantia i servei Hyundai. Trobaràs KM710 a Expocasió Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaire, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
4: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
5: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: El concurs de grafit i muralisme del Blanes Urban Fest reunirà aquest dissabte 31 artistes per transformar 21 espais del mur de l'Avinguda d'Europa. Dels participants, 12 són de Blanes. El concurs començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a 6:45 de la tarda. Els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dissabte al vespre, una de les novetats d'enguany. El festival també inclourà exhibicions de dansa urbana, breakdance i skate, tallers de DJ i grafit i actuacions musicals. La jornada acabarà amb els concerts de Més, Sofia Gavana i Jotatillo a partir de 9:45 de la nit. Aquesta quarta edició concentrarà totes les activitats en un sol dia i incorporarà una zona gastronòmica i de descans amb food trucks. També destaquem avui que la campanya dels mocadors solidaris de Santa Cristina a Lloret de Mar ha recaptat 8.130 euros per a la delegació local d'Uncolliga. Els diners es destinaran íntegrament a donar suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Enguany s'han venut més de 4.000 mocadors de color taronja al preu de 2 euros cadascun. Segons l'Ajuntament, la recaptació s'ha doblat respecte a l'edició anterior gràcies a la participació de la ciutadania i la implicació dels comerços locals. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Lloret, celebra aquest any el 21è aniversari. Va començar el 2005 i des del 2014 destina els beneficis a projectes i entitats socials. De la informació d'àmbit general, destaquem que la UGT de Catalunya ha convocat dues jornades de vaga al sector dels supermercats i autoserveis d'alimentació per als dies 24 i 31 de desembre, coincidint amb la campanya de Nadal. El sindicat reclama millores salarials i laborals davant la falta d'avenços en la negociació del conveni col·lectiu amb les patronals. Una de les principals reivindicacions és un increment salarial del 4% anual, acompanyat d'una clàusula de revisió per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu. Abans de les jornades de vaga, la UGT també ha convocat una concentració dimarts vinent, 20 d'octubre, davant de Foment del Treball per pressionar les patronals i reclamar un acord que millori les condicions dels treballadors del sector. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb sol i també intervals de núvols, temperatures màximes entre els 22 i 24 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Centenes de pagesos catalans es van mobilitzar ahir dimecres a Barcelona per protestar contra l'augment dels costos de producció i reclamar preus justos per als seus productes.
2: Continuem actius i de quina manera Metallica, que ha fet història també aquest mes d'octubre al inaugurar la seva esperada residència anomenada Life Burns Faster. Aquesta residència, doncs, és a Las Vegas, al legendari recinte The Sphere, convertint-se en la primera banda de metal en actuar en aquest recinte.
1: La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable.
2: Apropar, doncs, el pes de proximitat als infants i a les famílies i fomentar-ne el consum dels més petits. I per aconseguir aquesta fita, el que dèiem, han tingut una idea, mira, jo crec que ben original i sobretot divertida. La campanya transforma els peixos i marís del litoral català en personatges amb personalitat i superpoders. O sigui, la versió del Bob Esponja, però a la catalana.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem. Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Aquesta edició d'Expocació porta novetats. Arriba una nova marca. Arriba GBM, una empresa amb més de 35 anys d'història que aterra a Girona de la mà de Bau Motor. Disseny, tecnologia i preu molt, però molt econòmic. Descobreix els seus models a Expocació Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos i a descobrir els grans descomptes que oferim als d'exposició. Francesc Torró Mobiliari t'ho posa fàcil. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 14 10. Francesc Torró Mobiliari. Vine i estrena.
2: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
3: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
2: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
4: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio
6: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: Després d'una setmana de fortes tempestes al nostre territori, hem decidit que el tema principal de la nostra enquesta seria la pluja. La primera proposta de la setmana era un tema del 2017 des d'un àlbum anomenat Good Girl Gone Bad, el tercer àlbum d'estudi de Rihanna. El seu Umbrella, un dels hits més coneguts d'aquesta artista. S'ha endut el 19% dels vostres vots a Instagram i a Telegram. En segona posició aquesta setmana ha quedat Prince. Sisè àlbum d'estudi al costat de la seva banda The Revolution. Era l'any 1984 i tots ens vam enamorar d'aquell meravellós Purple Rain. 30% dels vostres vots. I l'optimisme, la vitalitat i la força d'aquesta gran cançó de l'any 1982 de Supertramp és la que ha assolit el pòdium des de l'àlbum Famous Last Words. Incombustible, Get It's Raining Again de Supertramp. Tot un clàssic aquesta setmana. Una cançó escrita per Rick Davies i Roger Hodgson. Va ser la primera entrega, el primer senzill de l'àlbum, per arribar a la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units, a més d'aconseguir arribar al top 10 europeu. I una curiositat, aquesta cançó, com tots recordarem, conté una part d'una cançó infantil popular que es diu It's Rain, It's Pouring, que sonarà aquests propers 7 dies gràcies al 51% dels vostres vots. It's Rain Again, de Supertramp. És la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Que bé que sonen els clàssics a Ràdio Marina. It's raining again. El gran superhit de Supertramp és la nostra cançó de la setmana.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Unió de Pagesos també va reclamar menys burocràcia, més suport a les explotacions i el compliment de la llei de la cadena alimentària per evitar que els productors hagin de vendre per sota del preu de cost. Des de Franciac, a Caldes de Malavella, una desena de tractors i un autocar es van desplaçar fins a la capital catalana per participar en la protesta. Bona part dels pagesos que van sortir de la selva eren joves, preocupats pel futur del sector i per la desaparició progressiva de granges. També destaquem avui que Santa Coloma de Farners ha completat l'inventari de les formes granítiques del Rocà, un dels espais naturals característics del municipi. Els treballs han permès identificar i geolocalitzar més de 700 elements geològics en una superfície de més de 400 hectàrees. L'estudi l'ha dut a terme al Centre de Recerca de Geologia i Cartografia Ambiental de la Universitat de Girona, que ha recorregut més de 120 quilòmetres de terreny. La prospecció s'ha concentrat en els sectors dels Esquells del Begís, Sant Iscle i Santa Victòria de Sauleda, així com en zones properes. L'Ajuntament destaca el bon estat de conservació d'aquestes formacions rocoses, afavorit pel relleu abrupte i la dificultat d'accés a alguns indrets. Aquesta nova fase completa i amplia l'inventari que es va començar a elaborar entre els anys 2019 i 2020. De la informació d'àmbit general, destaquem que els Estats Units estudien imposar una taxa d'uns 180.000 euros als vaixells amb bandera espanyola per cada viatge. La proposta l'ha fet la Comissió Marítima Federal Nord-Americana a l'administració de Donald Trump, que també podria limitar l'entrada de mercaderies procedents d'Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha impedit l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes a Israel. Les possibles restriccions comercials podrien afectar sectors com la perfumeria, la cosmètica, els olis, la ceràmica i els productes alimentaris. De moment es tracta d'una proposta i no d'una mesura aprovada. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb sol i també intervals de núvols, temperatures màximes entre els 22 i 24 graus. Demà divendres l'ambient serà majoritàriament assolellat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
3: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
4: L'hora de les notes.
3: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
4: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
3: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Més potència o més eficiència? Més confort o més tecnologia? Ja no has de triar. Nou NG ZS Hybrid Plus ho té tot. És l'híbrid que et dona més mobilitat amb etiqueta Eco. Vine a provar-lo a Expocació Girona, a l'estand de AM94 Motor els dies 16, 17 i 18 d'octubre, a Fornells de la Selva.
4: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
5: Uf, quina pinta!
6: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
5: Per què?
6: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
5: Home, doncs posa-hi remei.
7: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Lloret de Mar ha detingut dos homes amb nombrosos antecedents policials en dues actuacions diferents aquest dimecres. Un dels arrestats acumulava 16 antecedents i tenia una ordre d'expulsió del territori espanyol. Els agents el van identificar al migdia després de detectar que presumptament observava possibles víctimes. En comprovar que tenia una ordre d'expulsió vigent, el van traslladar a la Policia Nacional, que ha iniciat els tràmits per retornar-lo al seu país. La segona detenció es va produir a la tarda després que un home presumptament arrenqués una cadena d'or a una dona gran. L'arrestat, que també té un

0: Cassés, el director artístic del Festival Festiu de Calonja. La cantant Sílvia Pérez Cruz també ha rebut la Mosca de Sant Narcís per la seva trajectòria artística. Els premis s'han lliurat aquest dimecres al vespre al Centre Cultural de la Mercè de Girona. De la informació d'àmbit general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar entre Sitges i Castelldefels és del Ramí, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del passat 4 d'octubre. El cos va ser localitzat aquest dimecres a la tarda per un pescador que va alertar el 112 després de veure'l surant a l'aigua a l'altura del port Ginesta. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una embarcació de la policia marítima dels Mossos d'Esquadra. Salvador Illa ha confirmat l'identitat del menor aquest dijous durant l'ofrena floral a Lluís Companys coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres hi haurà predomini de l'ambient assolellat, tot i que hi haurà alguns núvols, sobretot durant la primera meitat del dia. La temperatura màxima entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.
5: Et busco i t'aviso.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: Mare meva, si costa un moment de fer riquití.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te
1: habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.